a ṣàmọ́dún a tún ṣe ọdún tí ń bọ̀ bá a ṣe ń tro curtain lónìí lórí ètò àbí bá a ṣe ń draw curtain ìjàre má bínú draw the curtain throw the towel bá a ṣe ń daṣọ bò tàgé ẹ má gbà yẹ pé ó tún níbi tí a tún ti máa ń pàdé láago méje o ẹ má gbàgbé o